Radiasi, Obaya, Eda, a Radiasi, a fear warrior of Oda, a Radiasi. Kwaku opoku e de radiasi Sandra e de radiasi Maminya kwa e de